0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. You know it's...

0: Mira, son las cosas que me dicen.
1: No, tú no estás
2: bien. Sí, Maine, Marieta, me. Marieta,
0: no, no, no. Ajunta.
2: I Maine va a ciutat? I tu te creus que no t'has
1: de
2: copiar de
1: pintor? Perdona, seguim, copia, una cançó. Una cançó.
3: Mira, Maria, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
2: mira, mira,
1: mira,
4: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Yo tenía un amor en el primer port d'on vaig partir. Vaig tardar molt de temps a tornar en aquell port.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Mi casa está justo arriba de tus pestañas.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Ahora, dale al play.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: Lessies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

mira el tren, mira la via. Si tu penses i veus serves, ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sense prestigi, i després vingué el prodigi, una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un crepat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té mania.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: busca el amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Cuenta. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: cara de la realidad.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: más.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Artanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Final!

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Yo busco. ¿Y tú?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltau de la colònia Sant Pere a través www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com es van ja dimecres, concretament dimecres dia 20 de maig de 2026. Tornem a estar aquí un dia més, un dia... avui calorós, amb aquest sol que mos il·lumina, cel pràcticament net, no net, però pràcticament, i com dic, aquest temps de això, que com diuen en castellà, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, crec que ho dic bé, si no me'n perdoneu, ja l'han passat, en aquest cas, ja fa uns 10 dies, coses així, que hauríem passat, que diem, aquesta data. Bueno, no, mentida, encara queda una mica, ara anava malament jo, perdó, i per tant avui sí que no seria aplicable aquesta dita, això ja sabia jo que no m'ho quadrava, ara en aquest sentit ho volia dir, perdó, que això, que sí que vendria a ser fins al dia 10 de juny, cosa així, però avui per exemple, entre altres ja dies, està fent dies que sí que s'obre màniga llarga, d'alguna manera, evidentment per suposar jaquetes i qualsevol cosa per l'estil en aquest sentit. Però bé, també en part s'ha de fer dies així. Per tant, bé, amb aquest sentit meteorològic, tal com anava la previsió, més o manco en aquest sentit. I res, en quant a notícies, com sempre tindrem un recull de notícies aquí en aquest programa que començàvem tot seguit d'aquest cap vespre de Ràdio Horta d'avui, tant locals, insulars, com el que mos doni temps a fer aquest repàs de temes, de que alguns de nous, altres que venguin bé a recordar per les dates que mos trobam, i com sempre una mica de tot aquest entreteniment que també intentàvem fer aquí a Ràdio Municipal, així que de moment són les 16:34, benvinguts, començam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I bé, recordeu, de tractar, estem immersos dins aquesta 25a mostra de teatre, música i dansa d'Artam, que va començar aquest passat dissabte i que continua tots aquestes properes dies i setmanes en aquest sentit. Teniu el programa a la web de l'Ajuntament d'Artam, on està, perdoneu, desglossat totes les diferents propostes, les que hi ha hagut i sobretot les que hi haurà, i que encara queden, diguem-li d'alguna manera. I ja vam explicar que va donar els surts dissabte dia 16 amb els tallers Groc Llimona, el Cos en Joc i Samba Enredo, i la xerrada gratuïta de la música com a assignatura troncal d'Antonio Domingo. També ja el dia abans, el divendres, hi ha hagut el concert de l'Institut d'Educació Secundària

hi haurà Garcís i Font, i el que vendrà ara properament és la proposta migdia d'agost en el Talaiot, a càrrec de Dan Sartà. Serà aquest diumenge 24 de maig a les 19 hores. La sinopsi diu: l'escola de dansa dona vida a les paraules del poeta Miquel Mestre, un màgic somni d'infantesa, durant una migdiada al Talaiot de Ses Peisses, un colorós dia d'agost en què el passat i el present es connecten. Un viatge a través dels ulls que van contemplar el paisatge, unes mans que van fer feina a la terra, unes vides plenes d'emocions, un enllaç a través de la dansa dels que han estimat i viscut en la mateixa terra. Recordem que el format de taquilla inversa, i cadascú paga el que creu oportú que caldria pagar, no hi ha un preu estipulat com a tal, sinó que cadascú paga, que diem, el que troba pertinent, per dir-ho d'alguna manera. Això serà aquest diumenge 24 de maig, a les 19 hores, migdia d'agost, en el Talaiot, a càrrec de Dan Sartà. I ja després vendria l'inici dels concerts de l'Escola Municipal de Música d'Artà, conegut per les inicials EMMA. Concretament, l'endemà, el dia 25, hi haurà el concert de música i moviment, el dia 25 de maig, que això bàsicament és dilluns de la setmana vinent, a les 19 hores, com dic, concert de música i moviment. S'ha ensat així tot aquest llistat que ja venim repassant d'aquests diferents concerts de l'Escola Municipal de Música dins aquesta mostra de teatre, música i dansa escolar. Per tant, bé, és el que tenim de cara més pres, però després també seguim dimecres 27 de maig, d'avui a una setmana, la proposta Una història de la jungla, el Col·legi Concertat Sant Salvador. Diu: la pantera Bagheera amb el seu amic Los Balut descobreixen un cadell humà que és l'únic supervivent d'un accident aeri. El monut anirà creixent sempre en companyia de Bagheera i Balú, amb els quals viurà aventures i descobrirà la verdadera amistat. En aquest cas amb un preu de 3 euros, com moltes altres propostes d'aquesta mostra escolar de teatre, música i dansa. I ja llavors el dia 28, per exemple, doble proposta d'Escola de Música, concert de vent metall, saxòfon i piano, dia 28 a les 18 hores, i concert de cant, saxòfon i piano, dia 28 a les 20 hores.

I bé, he de dir que avui molt probablement no farem l'apartat de l'Ajuntament d'Informe. Hem de recordar que el batlle la setmana passada, el batlle Manolo Galán, mos va dir, perdoneu, que crec que era l'endemà, fins i tot, que se n'anava de viatge i a Manuel Llinàs, com a representació no només d'Artà, sinó de tot Mallorca, amb altres companys i companyes, del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, en aquest cas pel tema del poble sarauí, que hi ha aquests enllaços ja de fa anys i que d'aquesta manera podíem veure, hem pogut veure, suposo, la realitat que es viu allà. Ja m'ho va dir de demanar disculpes en certa manera de que crec que arriben avui i segons va dir, i per tant, en conseqüència, ja va dir que no seria possible aquesta secció que la féssim avui. Hem contactat amb la tinenta de Batla i Batlessa actualment en aquest sentit a causa d'aquesta no presència en el nostre municipi del Batla Manuel Galán. Per tant, primer tinenta de Batla i actualment ara Batlessa amb Antònia Sureda, per veure si volia atendre-mos i ocupar aquest espai de l'Ajuntament d'Informa. Donat que hi ha relatiu poc temes, ens ha dit que en principi que ho deixaria estar ja per la setmana que ve o quan que el Val la trobi que ha de fer aquesta secció, ha de reprendre en certa manera aquesta secció i per tant que en certa manera declinava que diem aquesta data d'avui com a tal, perquè tampoc no hi havia massa temes nous a tractar. Que en tot cas sí que si cas pogués o considerés alguna cosa al darrer moment que mos avisaria i entraria pel fil telefònic. Evidentment, seguim deixant les nostres possibilitats i que si vol, evidentment, aquí portes obertes com solen dir habitualment.

0: 69 anys. El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia i ha animat la població diana a fer-se la prova.
1: És a dir, sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
2: El sindicat d'infermeria SACSE denuncia que aquest estiu hi tornarà a haver una manca d'infermeres per cobrir les substitucions de vacances. Segons els sindicats, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que quedin hauran de doblar torns amb hores extres i mancaran infermeres amb experiència als diferents serveis.
0: El secretari general del SACSE, Jorge Tera, explica...

0: Indicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la inspecció de treball per la quantitat d'hores extra que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar aquest any.
1: I nos toca otro verano. Pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
2: Tot això quan les Illes Balears és el territori que més ha reduït la sinistralitat laboral el primer trimestre d'enguany.
0: El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció.
3: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
2: I els treballadors de la ITV de Menorca denuncien que la situació està empitjorant i no descarten mobilitzacions. Diuen que fa 3 anys exactes que van iniciar una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. Joan Soler és representant sindical de la ITV.
4: Casi que diría que seguim casi pitjor, ¿vale? Perquè al final són menys gent que hierem, la càrrega de treball segueix sent cada vegada més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I els vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
2: Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11. Ara només accelera.

0: I recordem que des del passat dia 15 de maig va entrar en vigor l'horari d'estiu a nivell de recollida selectiva per a generadors singulars, és a dir, per a bars, per a restaurants, per a comerços de qualsevol tipus i d'hotels o establiments turístics en aquest sentit. Pel que fa al dilluns de matí, recollida de vidre, el dilluns de vespre de paper. El dimarts de vespre, envasos i orgànica. El dimecres, de matí, vidre i vespre, orgànica. Dijous, de matí, envasos, vespre, rebuig. Divendres, matí, paper i vespre, orgànica. Dissabte, matí, vidre i vespre, envasos i orgànica. I diumenge, vespre, orgànica. Recordem que en els casos del matí s'ha de treure abans de les 8 del matí o també és possible el vespre anterior i ja deixar-lo, evidentment, fins que el matí el recullin. En el cas de les fraccions que pertoca al vespre s'han de treure entre les 21 hores i les 24 hores. Això, com dic, no, com ja vaig explicar l'altre dia, no és aplicable a tota la ciutadania. Per tota la ciutadania segueix el mateix calendari, diguem-ne d'alguna manera, que hi havia fins ara. És a dir, el dilluns vespre paper, el dimarts vespre envasos lleugers i vidre, dimecres matí vidre, dimecres vespre orgànica i bolquers, dijous vespre rebuig, divendres vespre orgànica i bolquers, dissabte vespre envasos lleugers i diumenge orgànica i bolquers. Per tant, en aquest cas de bars, restaurants, comerços i hotels, s'aplica el vidre dilluns de matí com a extra, que diem, a nivell de dimarts vespre l'orgànica, a nivell de dimecres igual, vidre i orgànica de matí i vespre respectivament, dijous hi ha envasos al matí, a més enllà del rebuig al vespre, divendres de matí paper, més enllà de l'orgànica del vespre. Dissabte, el de matí vidre i el vespre s'hi afegeix com a novetat enguany l'orgànica, més enllà dels envasos ja de la ciutadania també en general, i el diumenge, en aquest cas, com tota la ciutadania, l'orgànica. Per tant, això és aplicable del 15 de maig al 15 d'octubre, diguem-li en temporada alta, per dir-ho d'alguna manera. Les normes a seguir, com ja sabeu, és que l'orgànica s'ha de treure, en els casos de bars, restaurants, comerços i hotels, en un contenidor de càrrega posterior, un cupó d'aquests alts o verticals, o no sé com dir-li, per dir-li diferent que s'entengui, o en un poal amb bosses de no més, és a dir, que no facin més de 20 quilos, cada una a més sempre dins una bossa blanca. En el cas del vidre, en un contenidor també de càrrega posterior, d'aquests contenidors, això deu fer un metre o cosa així, tir pedrada, és el millor, segur que no el fa, però vaja, o en un pal petit de menys de 20 quilos. En el cas del paper, el més esclafat possible i fermat. Recordem que s'ha de respectar els horaris de recollida, això seria aplicable també per tota la ciutadania i a més enllà també d'aquests generadors singulars. I recordem que cadascú ha de dipositar els residus davant del seu establiment, però no el pot deixar, lògicament, a un altre lloc, perquè, lògicament, se revisarà davant de l'establiment en qüestió i, si no se veu allà, evidentment, no se recollirà. Entenc jo, això és ara una cosa meva. Diu, recordeu que no complint les normes assenyalades pot suposar la no retirada dels residus, és un poc el que vos deia. I en cas de dubte, queixa o suggeriment, podeu telefonar a l'Ajuntament 971-82-95-95 o consulteu la pàgina web municipal www.artà.cat. Recordem, aquest horari d'estiu per generadors singulars de recollida selectiva porta a porta per a bars, restaurants, comerços i hotels del 15 de maig al 15 d'octubre. Repetesc, dilluns matí vidre, dilluns vespre paper, dimarts vespre envasos i orgànica, dimecres de matí vidre i vespre orgànica, dijous de matí envasos i vespre rebuig, divendres de matí paper, vespre orgànica, dissabte de matí vidre, vespre envasos i orgànica, i diumenge vespre orgànica. Tot això està també a les xarxes socials de l'Ajuntament i a la pàgina web, si més no.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohortà.cat.

I a nivell insular, el talent creatiu brilla a la primera edició dels Premis Joves Talents del Consell. El president Joan Galmés i el Consell Insular de Presidència, Toni Fuster, han entregat els premis de la primera edició perdó, dels Premis Joves Talents 2026, una iniciativa creada per reconèixer i donar visibilitat al talent creatiu dels joves de Mallorca. La gala, celebrada al Pati de les Dones de la Misericòrdia, combina reconeixement, música i cultura en una vetllada dedicada a posar en valor la creativitat juvenil i la capacitat artística de les noves generacions mallorquines. En concret, aquesta primera edició dels Premis ha posat el focus en el benestar emocional dels joves utilitzant la creació artística, la creació artística, disculpeu, com a eina d'expressió i reflexió. Durant la seva intervenció, Llorenç Almens ha destacat que volem oferir als joves un espai on puguin expressar-se a través de l'art i compartir la seva mirada i les seves inquietuds mitjançant diferents disciplines. I en aquesta primera edició hem posat el focus en el benestar emocional dels joves, una qüestió que des del Consell ens preocupa i ens ocupa. A més, Galmés ha donat l'enhorabona als premiats i ha animat els participants a continuar creant des del més profund de la vostra ànima, perquè si aquesta primera edició ha estat un èxit, estic convençut que la segona edició dels Premis Joves Talents ho serà encara més. Per la seva banda, el Consell Insular de Presidència ha remarcat que des del Consell tenim clar que la joventut té molt a dir i les institucions tenien la responsabilitat d'obrir oportunitats i ser una finestra per donar visibilitat al talent dels nostres joves. En aquest sentit, també ha destacat que els premis mereixen precisament, neixen, perdó, precisament amb aquesta voluntat d'acompanyar una generació preparada, creativa i amb moltes coses a aportar a Mallorca. En total, durant la gala s'han entregat 16 premis entre les diferents categories convocades. La categoria de disseny gràfic, el primer premi ha estat per a Javier Nicolás Rodríguez Hernández en l'obra Mil Ojos. El segon premi ha recaigut a Daniel Fernando Uribe Salazar per Recuerda quién eres. I el tercer premi ha estat per a Javier Obregón Villar per No son máquinas. En pintura, Sofía de Lima i Llompart ha obtingut el primer premi en desgaste. Clara Monereo de Rivera ha rebut el segon premi per Si tu mirada hablara. I Josep Antoni Naranjo i Llompart ha estat distingit amb el tercer premi per Bona mà. Pel que fa a la categoria fotografia, el jurat ha concedit un únic premi a Aina Rom Villalonga per l'obra Sostingudes. En la creació audiovisual, Caterina Bové Moragas està guardonada amb el primer premi per Aniversari. Mireia Barril Gil ha rebut el segon premi

perdó per la darrera gota. I Nicolás Morales Fernández ha tingut el tercer premi en la proposta titulada Sol. En la categoria de relat breu, el primer premi està per Ailén Farina, amb Los Ceres. El segon premi ha recaigut per Pere Carboner Vidal, per l'altre Pols. I el tercer premi està per Duna Nicolau Bartel, per quan el cos se't fica cap a dintre. Finalment, en disseny de moda, el primer premi ha estat per Sofia Fioroni Mansilla amb Caos. El segon premi ha caigut en Aina Celia Borge per la càrrega de parentar. I el tercer premi ha estat per Maria Francisca Rosselló García amb Equilibri en creixement. El primer premi en cada categoria està dotat amb 1.000 euros, en una convocatòria amb una dotació global de 10.500 euros. La gala ha comptat amb les actuacions en directe de Josep Cabot i Maria Antònia Roses i han acabat amb una sessió musical amb el DJ Jaume Colombas, una jornada concebuda per celebrar la creativitat, la cultura i el talent jove de Mallorca. El jurat d'aquesta primera edició està presidit per Pedro Lorente, president del Cercle de Belles Arts, i ha comptat com a vocals amb Alfons Suárez, psicòleg i president de Tret Salut Mental, Xesca Díaz, director de comunicació de l'Escola Universitària d'EMA, Rafael Calle, periodista, publicista i escriptor, i Carmen Ripoll, director insular de Joventut. La secretària del jurat ha estat Maria Isabel Vera, jurista de la Direcció Insular de Joventut.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: ¡Salud!
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
2: Get ready, baby, voy a encenderte.

Són les 18 i 12 minuts, seguim aquí en directe a Ràdio Horta Municipal, cap vespres de Ràdio Horta, seguim amb més coses en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal.

I a nivell autonòmic, una molt bona notícia, diria jo. Les Illes Balears lideren el descens de la sinistralitat laboral a Espanya en el primer trimestre de l'any. En aquest cas, les Illes Balears són la comunitat autònoma on més ha baixat la sinistralitat laboral perdoneu, durant el primer trimestre d'enguany en comparació amb el mateix període de l'any anterior. La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, ha fet balanç avui de les primeres dades de sinistralitat de 2026 i ha destacat que entre gener i març s'han registrat 3.694 accidents laborals, 250 menys que en el mateix període de 2025. També s'han registrat 40 accidents itinere, o sigui, anant o tornant del treball, i cap accident mortal, per sort, i esperem que no n'hi hagi cap. Això ja ho dic jo. Diu, estem satisfets amb la feina feta, les dades són millors que mai, i sobretot si es té en compte l'increment constant de l'afiliació que registra la nostra comunitat. Les Illes Balears mantenen una tendència clara de reducció dels accidents laborals, i això gràcies a la feina de l'IBASAL i a la implicació de les empreses i treballadors, ha assenyalat la consellera Cabré, la qual també ha destacat el descens de la sinistralitat en el sector de la construcció, que és el que registra més accidents greus. L'any passat érem la tercera comunitat en el rànquing i ara ens situàvem en el setè lloc, han davallat quatre posicions. Cosa en aquest cas positiva. Tot i que és igual a la comunitat que passi, tant de bo per tot fot zero. Pel que fa a l'índex d'incidència, taxa que mesura la incidència dels accidents de feina en relació amb el nombre de treballadors afiliats, en el primer trimestre de 2026 se situa en 240, això implica una baixada del 9,35% respecte al mateix període de l'any anterior, quan la taxa era de 265. Per Illes, Mallorca registra un descens de l'11,95%, a Eivissa del 18,65% i Formentera del 67%. Els accidents a Menorca romanen estables. Pel que fa als sectors, la sinistralitat ha baixat un 11% a la indústria, un 15% a la construcció, un 6% en els serveis i ha crescut un 35% en el sector agrari, mentre que la gran majoria d'aquests accidents han estat lleus. Enguany, l'IBASAL s'ha marcat com a objectiu visitar 1.792 empreses de les Illes Balears davant les 1.709 empreses visitades l'any passat. Entre les actuacions previstes, es reforçarà el control de les obres de més envergadura, com les de l'aeroport de Palma i les de l'antic hospital de Sant Duratà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I Salut destina 125.000 euros d'entitats i associacions per subvencionar activitats, projectes i programes en matèria de salut mental. La Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Mental, ha publicat en el BOIP la convocatòria de subvencions a entitats i associacions de famílies que treballen en l'àmbit de la salut mental i fan feina en programes, projectes i activitats orientats a promoure el benestar emocional i la prevenció. Són cinc línies subvencionables amb una inversió màxima de 125.000 euros per a activitats que es desenvolupin entre l'1 de gener del 26 i el 31 de desembre del mateix any, o sigui, bàsicament durant tot l'any 2026. Les actuacions subvencionables han d'estar emmarcades dins alguna de les següents línies, projectes que fomentin el benestar emocional com a factor de protecció davant l'aparició de problemes de salut mental en població juvenil d'entre 12 i 18 anys. En aquest cas, se destina un total de 12.500 euros. Ajuts per a projectes i programes que fomentin el bon ús de les pantalles en la població infanto-juvenil, 12.500 euros. Projectes que fomentin la recuperació integral, la inserció laboral, la promoció de l'oci i la cultura i la reducció de l'estigma en persones amb problemes de salut mental, 50.000 euros. L'atenció multidimensional i l'enfortiment de famílies i entorns de persones amb problemes de salut mental, 50.000 euros. L'atenció i la prevenció, així com la sensibilització comunitària entorn de la conducta de risc de suïcidi, així com l'atenció a la postvenció i la reducció de l'estigma, 25.000 euros. El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils, compte dos a partir de l'endemà l'aplicació de l'estrata del convocatòria en el BOIP. Una comissió avaluadora examinarà les sol·licituds i la documentació i elaborarà l'informe que s'ha d'elevar a l'òrgan instructor. La convocatòria s'emmarca dins el desenvolupament del Pla Estratègic per al Benestar Emocional i la Salut Mental de les Illes Balears 2025-2030.

I, per altra banda, Balears compleix els objectius europeus del PTIP i es prepara per superar les metes previstes en transició energètica. Les Illes Balears ja han acreditat davant l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi de l'Energia, l'IDEE, el compliment de les fites compromeses en la Unió Europea en el marc del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, el PTIP. Té un nom raro, però són les inicials. A més de 5.000 expedients abonats, més de 53 milions d'euros executats i més de 40 megawatts de nova potència renovable instal·lada. El govern de les Illes Balears ha assolit els objectius fixats amb Europa dins el PTIP, finançat a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, regulat pel Real Decret 451/2022 i la seva modificació recent de 2026. El compliment d'aquestes fites ja s'ha reportat mitjançant la plataforma de l'IDAE, organisme encarregat de la verificació estatal del programa. Fins avui, el govern ha gestionat i abonat més de 5.000 expedients vinculats al PTIP, que representen una execució superior als 53 milions d'euros. Aquestes dades consoliden Balears com una de les comunitats autònomes amb un major grau de compliment en l'execució d'inversions destinades a la transició energètica insular. La informació transmesa a l'IDAE plasma, a més, l'execució de més de 167 actuacions singulars a les Illes Balears. Entre aquestes, destaquen iniciatives pioneres d'electrificació i descarbonització, com la conversió d'embarcacions a sistemes elèctrics, projectes d'autoconsum compartit, la posada en marxa d'oficines per la transició energètica, l'impuls de comunitats energètiques i altres actuacions innovadores destinades a accelerar la independència energètica de l'arxipèlag. Així mateix, les actuacions desenvolupades permeten acreditar ja més de 40 megawatts de nova potència renovable instal·lada, la qual cosa contribueix de manera directa a reduir la dependència energètica exterior, a abaratir la factura elèctrica, que això sempre és important també, i avançar cap a un model energètic més net, distribuït i resilient. Evidentment, tot això encara més. La recent modificació normativa aprovada per l'Estat amplia excepcionalment el termini d'execució i justificació del programa, fet que permetrà a Balears no només consolidar el compliment dels objectius compromesos, sinó també aspirar a superar les metes inicialment previstes gràcies a les convocatòries actualment obertes i les noves actuacions en marxa. Tot i haver assolit ja les fites compromeses amb Europa, el govern de les Illes Balears continua treballant intensament per tramitar tots els expedients que ja han justificat les actuacions subvencionades, així com els projectes acollits a les pròrrogues negociades en l'IDAE, amb l'objectiu de garantir-ne la correcta execució i maximitzar l'impacte del programa sobre el territori. El conseller d'Empresa, Alejandro Sen, de San Pedro i Energia, ha destacat que les Illes Balears ja han complert amb els compromisos adquirits amb Europa, però no mos conformam, continuant treballant intensament per tramitar tots els expedients, aprofitar al màxim les pròrrogues negociades en l'IDAE i superar els objectius inicialment previstos. Cada instal·lació, cada projecte singular i cada euro executat ens acosta a unes illes més competitives, més sostenibles i energèticament més autònomes. Per la seva banda, el director general d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Diego Viu, ha assenyalat que estem recollint els fruits de la feina d'un equip organitzat, motivat i centrat en un únic objectiu, complir amb la ciutadania i les empreses d'aquestes illes i respondre al compromís adquirit en cadascuna de les subvencions. El govern manté obertes diferents línies d'ajudes del PTI per continuar impulsant instal·lacions renovables, emmagatzematge energètic, mobilitat elèctrica, autoconsum compartit i projectes innovadors de descarbonització, amb l'objectiu de consolidar una transició energètica adaptada a la realitat insular i amb impacte directe sobre la ciutadania, les empreses i les administracions públiques.

I Educació destina més de 1,1 milions d'euros als programes de qualificació inicial per al curs 2026-2027. La Conselleria d'Educació i Universitats ha aplicat al BOIP la convocatòria d'ajuts econòmics per al desenvolupament de programes de qualificació inicial durant el curs que ve, 2026-2027, vinculats a 10 famílies professionals. La dotació global d'aquesta línia d'ajuts és de 1.107.000 euros. I poden optar corporacions locals, ajuntaments, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, ONGs, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d'economia social, sempre en coordinació amb l'administració educativa i amb experiència acreditada en la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Aquests ajuts tenen com a finalitat reforçar i complementar l'oferta pública de formació mitjançant la col·laboració amb entitats especialitzades en l'atenció a col·lectius vulnerables. L'objectiu és oferir una segona oportunitat educativa i formativa a joves que han abandonat el sistema educatiu o es troben en risc de fer-ho sense haver obtingut el títol d'educació secundària obligatòria. Els programes faciliten itineraris adaptats, afavoreixen la inclusió social i laboral i permeten avançar cap a la qualificació professional i a la reincorporació al sistema educatiu. Els programes s'adrecen a joves que no poden seguir en garanties un cicle formatiu de grau bàsic, que no disposen del títol d'ESO ni d'un equivalent o superior, i que volen assolir una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. També s'hi poden acollir joves amb discapacitat auditiva o visual. L'oferta per al curs 2026-2027, així pel curs que ve, s'oferiran fins a 18 programes distribuïts en 10 famílies professionals següents. En l'apartat agrària, auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria, auxiliar en floristeria i auxiliar de conservació i millora de forets. En arts gràfiques, auxiliar de reprografia, comerç i màrqueting, auxiliar d'activitats de comerç, perdoneu, electricitat i electrònica, auxiliar d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions. En la família de fusta, moble i suro, auxiliar de fusteria. En hoteleria i turisme, auxiliar de cuina, auxiliar de servei de restauració i auxiliar d'operacions bàsiques de pisos en allotjaments. En la família d'imatge personal, auxiliar en perruqueria i auxiliar d'estètica. En informàtica i comunicacions, auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. En instal·lació i manteniment, auxiliar de lampista i climatització domèstica. I en transport i manteniment de vehicles, auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles, auxiliar de manteniment d'electromecànica de vehicles, auxiliar de manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo, tot això és el títol, i auxiliar de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de juny de 2026 i encara tens, per tant. La informació completa de la convocatòria es pot consultar a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears. Durant el curs actual, 2025-2026, s'han concedit ajuts per un valor de 1.020.000 euros de diverses entitats i administracions, entre les quals hi ha l'Ajuntament de Calvià, la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, Aproscom Fundació, Amadip Esment Fundació, Amadiba, les Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül, Naum Projecte Socioeducatiu, la Fundació Patronat Obrer de Sant Josep, Accent, l'Associació Nàutica Alcúdia i la Fundació Maria Ferret. En total, 181 alumnes estan beneficiant dels 17 programes, en aquest cas, actuals impartits.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: I continuem per anar enfilant recta final. Ho fem a través de Vallès Meteora, la secció meteorològica. Diu alguns núvols, 25,3 graus centígraus, recordem aquí Hortà, la secció Molinleu, sensació tèrmica de 25 graus. Ara mateix, quan són les 18:51. Bueno, 52. La màxima d'avui, 27,8, a les 15:01. La mínima, 11,3 a les 6:49. Per tant, aquestes temperatures entre els, diríem, rondejant entre els 11 i els 28 graus, diríem així, que d'aquesta manera s'ha convertit en màxima, temperatura màxima més alta del cluint de maig

Les temperatures d'ahir van quedar la mínima en els 12,3 graus i la màxima en els 26,7 graus. De fet, la mitjana va quedar estipulada en 19,9 graus, que la mitjana de moment més alta del Colín de Maig, aquesta mitjana d'ahir de 9,9. Avui, de moment, 18,8. Per tant, tot i haver fet la... Està fent realment la màxima més alta, de moment la mitjana, com la mínima, és més baixa que la d'ahir. En aquest sentit, per tant, mitjana també de moment més baixa, i suposo que ja, evidentment, serà difícil que pugi la mitjana, perquè la màxima no crec que pugi, i evidentment la mínima ja no pujarà, lògicament. Això ja 100% perquè és per això és mínima. Per tant, i bé, ja que estem mirant així a nivell mensual, diguem-li d'alguna manera, la mínima més baixa fins ara la tenim dia 16, que això era dissabte de la setmana passada, amb 6,7 graus, i té aquell dia també la mitjana més baixa, amb els 13,5 graus. Per tant, això, la mínima més baixa, la dia 16, 6,7. Una cosa que no se mira, perquè tampoc té massa història, però que a vegades també m'agrada mirar, la mínima en aquest cas més alta, si no m'equivoc, perquè com dic, quan no se mira, per tant, no està resaltada, la tindríem en dia primer, si no m'equivoc, de dia primer de maig, en 15,9 graus. Sí, bàsicament que els termòmetres no van baixar dels pràcticament 16 graus, cosa certament important. I per la part, diguem-li, contrària, entre cometes, la màxima més baixa, que també, com dic, no se sol mirar en aquest sentit, però també sempre m'agrada mirar-ho, en aquest cas està situat el passat dia 15, que era divendres de la setmana passada, on la màxima se va situar amb els 17,5 graus. En aquest cas seria la màxima més baixa. Repeteix, no sol mirar així, però també sempre m'agrada mirar com a, dic, com a curiositat en aquest cas. De fet, el dia 15, el divendres, tenien la màxima ràfaga de vent que ha fet de moment dins el mes de maig en 41,8 km per hora. Avui, de moment, ara mateix tenim vent de sud, 1,6 km per hora, en ràfegues de 8, la màxima d'avui de 7,7 a les 12 i 21 minuts. Per tant, a les 12 i 20 d'avui de matí ha fet aquest de 7,7, que de moment la màxima d'avui la d'ahir va quedar en 29, al igual que dia de 8 que tenim d'exposir, que també va quedar en 29. La més alta del maig de moment, com he dit, dia 15, en 41,8 km per hora. I pel tema de la pluja, aquest darrers dies res, per tant, continuem, perdoneu, amb el total mensual de 25,2 litres i el total anual de 255,2. En les pluges, si més no majoritàries, del mes de maig, de dia 7 en 9,4 litres, la de divendres, dia 15, 5,4 litres, i després de manera empatada, diguem-ne d'alguna manera, dia 6 i dia 8 amb 4,2 litres cada un dels dos dies. I llavors altres dies en 0,2, 0,8, 0,4, diversos registres que no superen el litre, diguem-ne així, dins tot el dia. I bé, en quant al tema del vent, que no miràvem massa el tema del sector, de manera majoritari, per exemple, després d'ahir va ser majoritàriament de sud-oest, ahir de sud-sud-oest, i avui de moment majoritàriament de l'est.

cel poc nuvolat, 0% de pluja, vent en calma en 0. Per demà dijous, cel poc nuvolat durant tot el dia, coincideix les diversos fragments de dia, diguem-ne així. 0% de possibilitat de pluja també en tot el dia, temperatures 13-26, vent majoritàriament en calma, en 0, l'excepció del dematí de nord-est en torn a 10. Però vaja, poca cosa com veiem. Per divendres, dia 22, cel descobert, passat demà, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-27, podria pujar un grau tant la mínima com la màxima, i vent de nord-est en torn a 10 km per hora. Passaríem a dissabte 23, en cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 13-27, en aquest cas baixaria un grau de mínima, la màxima se manté, el vent de l'est en torn a 5 km per hora, poca cosa, si més no, bàsicament giraria a l'est, és un poc el més així, però vaja. Per diumenge 24, poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 14-28, recupera el grau de mínima que hauríem perdut, que diem, pujant un grau, i en aquest cas puja també la màxima, un grau als 28 graus. El vent, en aquest cas de nord, en torn a 10 km per hora. Començaríem, o podríem començar la setmana vinent, dilluns 25, en cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, vent de nord, en torn a 15 km per hora. I dimarts 26, en cel poc nuvolat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 15-28, pujada d'un grau de màxima, vent de nord-est en torn a 10 km per hora. Bàsicament, 0% de possibilitat de pluja tots els dies com a mostra hores d'ara l'EMET. En quant a temperatures, si miram únicament la mínima, veiem aquesta pujada progressiva amb una certa baixada entremig del dissabte, si més no, parèntesis, diguem-li així. Ja que passa els 13 per demà, els 14 per divendres, baixa els 13 per dissabte, aquí és el parèntesis que he dit. Retorna els 14 per diumenge, els 15 per dilluns, i aquí manté els 15 per dimarts. Si mirem la màxima, també tendència a pujar, amb alguns dies de manteniment, i també algun dia entremig que baixa un poquet, però vaja. En definitiva, tendència a l'alça, així a grans rasgues. En aquest cas, la màxima passaríem dels 26 demà, passaríem els 27 per divendres, mantindríem els 27 per dissabte, pujaríem els 28 per diumenge. Aquí hi ha el parèntesis, diguem-li així, baixaríem de la màxima. Baixaríem els 27 per dilluns i tornaríem els 28 per dimarts. Però bé, com he dit, si haguéssim de fer una línia de trajectòria, amb aquestes excepcions de baixada d'un grau d'un dia o altre, de mínima d'un dia, que diem, i de màxima un altre dia, tant un com l'altre, tendència a l'alça, amb alguns dies de manteniment, si més no, vull dir que és un poc similar en principi i fi, diguem-ne d'una manera, veiem això, aquesta pujada de 2 graus, per exemple, entre el demà dijous i dimarts, que és el darrer dia com el mostre, per exemple, seria un poc aquesta diferència, ja que passaríem dels 13 de mínima de demà als 15 de dimarts, realment dilluns i dimarts se m'entén, però vaja, i en quant a màxima passaríem dels 26 de demà als 28 dimarts, que també ja les hauríem tingut diumenge, però bé, com m'he dit així, si miram els extrems, en certa manera, dit així.

0: te pones. No me importa tu madre.
1: I bé, i així acabaríem aquest programa d'avui, d'aquest capvespre de Radio Horta. Són les 19 i 4 minuts del capvespre, per tant, ho deixem aquí. Tornem, si no, de nou, espero que sí, demà, aquí en la mateixa sintonia de Radio Horta Municipal, 107.9 Horta, 107.3 de la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet. Com sempre, mil gràcies per triar aquesta sintonia i està al nostre costat. Així que moltíssimes gràcies i salut, salut i moltíssima més salut. Adéu a tots.

0: grup d'edat al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 fins als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. I és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
1: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i, com ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029.
2: Es una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
1: El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia en una entrevista al programa El Dia d'aquesta casa, animat a la població diana a fer-se la prova.
3: Sí, dir sempre notícies d'aquesta mena són bones perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo. És a dir, i per tant, el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
1: Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella-La Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
0: I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les illes. El suïcidi i les tentatives de suïcidi són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-ho. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
1: Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
4: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será lo que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
1: Cada dia a les illes s'atenen 10 temptatives suïcides. L'any passat, un total de 2.540 persones telefonaren al SAMU. Per aquest motiu, Javier Ureñas, el director general d'IPSalut.
5: Cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que sobre todo pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
1: El programa tindrà un cost de 40.000 euros i una durada d'un any prorrogable a 4 anys més.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Un home ha mort a Pollença després d'explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca a la zona de Torre d'Ariant.
1: Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. L'home de 58 anys estava inconscient, però respirava en arribar a l'helicòpter medicalitzat. Ha trobat la víctima en parada cardíaca i amb lesions incompatibles en la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera. Un està localitzat a la zona de s'Estufador, on en les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Tot apunta que es tractaria d'un jove d'origen magrebí.
1: Durant el matí ha aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Aquest cadàver ha estat traslladat pel grup especial d'activitats subaquàtiques també al port de la Savina. Es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està pendent de l'autòpsia.
0: I la Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i dues més identificades actualment en cerca i captura internacional. nacional.
1: Segons la investigació, la banda hauria comès almenys una dotzena de robatoris amb força des del mes de febrer a la capital balear. Un dels arrestats tenia antecedents a França per delictes contra la propietat. Els sospitosos seleccionaven pisos aparentment desocupats utilitzant la tècnica del fil invisible a les portes per comprovar si s'havien obert els darrers dies. Una vegada triaven l'habitatge, obrien els panys amb eines de precisió sense deixar pràcticament rastre ni desperfectes visibles. A l'interior dels domicilis s'emportaven principalment doblers, joies i objectes de valor, mentre un altre membre del grup vigilava l'exterior per alertar de possibles veïnats o patrulles policials. El vehicle on viatjaven els agents hi varen localitzar claus mestres, eines especialitzades i efectiu. A més, al registre de l'habitació de l'hotel on s'allotjaven, la policia va intervenir més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i diversos telèfons mòbils.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Considera que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat, Ramiro López.
7: Amb trànsit rodat i 130 places d'estacionament, així lluïa la plaça d'Esborn tan sols fa un any. Això va canviar el juliol del 2025, quan va entrar en vigor la prohibició d'accés dels vehicles a la plaça. Aquest procés també va comportar reordenar el trànsit i reubicar els aparcaments. Ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ordena revertir tots aquests canvis perquè considera que es podrien no haver seguit els tràmits administratius i patrimonials exigits. Escoltem a Víctor Carrera, que és l'advocat del cas, i a dos comerciants de la plaça d'Esborn.
8: Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que, por tanto, son vías de hecho y no se deberían aceptar.
9: Esborn petonaula, però així com està, no?
10: No me parecía una mala idea peatonalizar, pero será algo bonito.
7: L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs de cassació. Mentre no s'esclareix el procés judicial, que podria allargar-se fins als 2 anys, estan obligats a aplicar les mesures cautelars i tornar a permetre-hi el trànsit rodat. Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
11: Però els tornaria a posar cotxos.
12: Estamos escasos de aparcamiento. Quizás tendrían que buscar una solución para esos coches. Pero la plaza a mí me gusta tal como ha quedado.
13: Jo troc que ara que ja ho tenim així, troc que ho deixaria així.
14: Aquí està bien, 5 cotxes.
15: És que així dona més joc.
16: Ara que mos hem acostumat i que és evident que hi ha vida aquí i ambient social i tot, jo crec que seria una passa enrere molt, molt grossa.
7: El Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats al tripartit d'esquerres i el consistori s'hi pronunciarà aquest dijous a través d'una roda de premsa.
0: 7:13.
17: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
6: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Les mestres d'educació infantil han convocat una vaga a les Illes per dia 2 de juny. Ha estat convocada per la xarxa 03 a causa, segons diuen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció per part de les administracions. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estell hi donaran suport.
1: Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes. Per a moltes educadores, el salari mensual de 38 hores setmanals no arriba als 1.200 euros.
18: En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i una altra, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
1: Jiménez ha exigit com una de les principals necessitats la regularització de les ràtios, ja que en la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes. D'altra banda, també ha advertit com les mestres se senten desemparades i apunten que la Conselleria de Treball hauria de vetllar i fer de mediadora.
18: Trobàvem en classes que estan plenes amb molt de nens amb necessitats educatives que no tenim el suport de cap persona més i te trobes amb 18 infants i tu tota sola ja. Clar, tota aquesta part s'ha de començar a regularitzar i necessitem un nou decret de mínims, tant per nosaltres però també pels infants, perquè és que no se pot sostenir la situació que tenim a les aules.
1: La vaga de dia 2 de juny començarà a Palma amb una concentració a les 10 del matí davant del Parlament i una manifestació a partir de les 6 de l'hora baixa sortint des de la plaça d'Espanya. Demà es preveu que se sàpiguen els llocs de les mobilitzacions a Menorca i a Eivissa.
0: I la vaga de metges de la sanitat pública ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària. És ja l'onzena jornada d'aturades del col·lectiu que reconeix cert desgast després de la mobilització més llarga que han duit a terme fins ara, però asseguren que no pensen afluixar.
1: A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons el servei. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència en àrees hospitalàries com l'anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, l'atenció primària i el seguiment s'ha situat en torn del 50%. Els facultatius reclamen un estatut propi en condicions específiques diferenciades de la resta de professionals sanitaris i mantenen les protestes contra la reforma impulsada pel govern central.
0: Una vaga que repetirà demà i demà passat i està previst que es torni a repetir durant una setmana al mes de juny. I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir la substitució de vacances. Segons el sindicat, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que ara quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència, diu, als diferents serveis.
1: El secretari general de SATSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extres que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
19: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
1: El sindicat no descarta que els pròxims mesos es convoquin mobilitzacions pel malestar que hi ha entre el col·lectiu amb la Conselleria de Salut. L'IPSalut ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per a les substitucions i reforços dels mesos d'estiu i ha destacat que enguany tindran unes 150 professionals que sortiran graduades de la UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció d'infermeres.
0: I les Balears han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat laboral entre els mesos de gener a març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any passat. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha esdevingut cap accident mortal.
1: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció, és a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre de l'any. Al sector industrial la davallada ha estat de l'11% i als serveis un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus com talls i sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve ja de l'any 2025.
20: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat moltes focus.
1: La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà especial incidència a l'aeroport de Palma, on manca nombres per als treballadors.
2: En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde el Ibasal es la obra de l'Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
0: I l'actual conveni d'hostaleria, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Illes Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en la qual analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any.
1: Entre moltes altres qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinuos. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona, secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
21: Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay. Y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
0: Passen 21 minuts de les 7.
22: Voleu postres?
23: Chonquinis a cobre.
24: Clar.
23: És que és el millor postre que hi ha.
24: I de colonet?

0: de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Menorca tindrà el proper curs dues noves línies d'autobús de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Maó i Ciutadella. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents i la Conselleria d'Educació, Zel Camarasa.
2: La nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloes, Mercadal i Ferreries. Cal recordar que a Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al centre d'hoteleria i turisme. Antoni Vera és conseller d'Educació.
3: En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa, i una altra que sortirà de Mó i anirà fins a Ciutadella.
2: En la reunió, els professors també han pres nota dels canvis normatius que s'aplicaran al proper curs. Joana Fullana és directora del Biel Martí de Ferreries.
4: Llàstima que sempre sigui tan correcuita, perquè, clar, són molts temes a tractar. Nosaltres hem dit que hi ha molt de canvis normatius, això vol dir molta feina de llegir normativa.
2: També s'havia denunciat mitjançant una carta pública que l'Institut Pasqual Calbó de Mó tindria només 3 cursos de primer d'ESO i el Joan Ramis en guanyaria un. Finalment, s'afegirà un nou curs de primer. El Pasqual Calbó i l'Institut Joan Ramis i Ramis acollirà el batxillerat d'excel·lència d'acord amb criteris de rendiment acadèmic dels alumnes.
1: I un túnel que podria ser del segle XVIII s'ha descobert al poble d'Es Castell durant unes obres d'esbocament dels edificis annexos del quarter Comte Cifuentes, on s'hi havia de fer un futur centre integrat de formació professional.
5: Ha estat durant el procés de demolició dels edificis annexos al quarter quan s'ha trobat un túnel que, segons apunta el govern, podria ser del segle XVIII. Presenta característiques similars als túnels existents al fort de Marlborough. Va ser des de la meitat d'aquest aparcament que s'està fent fins a la passarel·la nova de Cala Corp, on es veu la mà. Escoltam Antoni Vera, conseller d'Educació.
3: Veure quines són les passes que s'han de fer per preservar, evidentment, el túnel i quines són les possibilitats que hi ha en aquest sentit. I després, evidentment, continuar en les obres.
5: Ara s'ha de treballar en patrimoni del Consell Insular per analitzar-lo bé. De fet, s'ha contractat una empresa que, amb un georador, haurà de mirar si hi ha més trams tapiats i l'estat de conservació. El batlle d'Es Castell és Lluís Camps.
6: Dins l'ambient, com que havia estat aquesta plaça d'armes i aquest cortès, pues, no era una cosa improbable de trobar, no?
1: Ja han finalitzat les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal a Palma. Avui s'han inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. Així es donen per acabades les obres de millora després de mesos d'avaries. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
7: Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
1: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjar, un espai abandonat des de fa anys, on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu en capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
5: La Junta de Govern de Cort ha aprovat iniciar el projecte. El pavelló disposarà d'espais auxiliars com vestuaris, controls d'accés, sala de massatges i sales per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament soterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles i 259 llocs d'estacionament al carrer del voltant. El batlle ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius. Amb aquest projecte es traurà pressió a Som Moix i s'absorbirà bona part de la demanda. En el pla urbanístic, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjar, que serà rehabilitada i que, en funció de les obres, podria canviar d'ubicació.
8: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat. I, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
5: A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran a les de Sarriera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El Batlle ha destacat la tasca de l'Ajuntament per a recuperar espais degradats, com és el cas del Lluís Sitjà.
8: Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades pues, aquests projectes que han duit aquí a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
5: En vista del futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de servei.
1: I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot suposar sancions de 1.500 euros i anar sense camiseta pel carrer de 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos que passen les vacances a la badia. Enric Fernández.
9: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del decret de turisme responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marcos Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
10: Això és una campanya pues, de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS, pues, decret de turisme responsable.
9: Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
1: I finalitzada la remodelació de la primera línia del passeig marítim de Magaluf a Calvià, un projecte que ha comptat amb un finançament europeu i de l'impost de turisme sostenible amb un cost total de 8,7 milions d'euros.
5: Al final de la segona fase de la reestructuració del passeig de Gabriel Escarrer es ofereix i oferirà a Magaluf una primera línia a la mà més accessible i una via en prop de 2.300 metres. Gabriel Escarrer, Jaume, és el president de Melià i fill de l'emblemàtic hoteler.
11: Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace 4 o 5 años apenas eran 5 o 6 meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
5: El Batlle de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara.
5: El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
12: Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada 2 años. Y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
5: Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
1: Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
5: Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall. El cap ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
1: La Guàrdia Civil investiga l'aparició de 2 cadàvers a Formentera.
5: Un està localitzat a la zona de s'Estufador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores passatgeres han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
1: El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
5: El tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament a restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara pot recórrer.
1: I Air Canada oferirà una nova ruta aèria directa entre Palma i Montreal a partir de dia 18 de juny.
5: Unes connexions que estan programades amb fins a 3 vols per setmana i esperen operar a finals d'octubre.
1: En plana laboral, les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga dia 2 de juny.
5: Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes.
13: En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
5: La xarxa 03 crida la participació de les treballadores de les escoletes a la concentració que tindrà lloc a les 10 del matí davant del Parlament i a les 6 de l'hora baixa una manifestació que anirà des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Cort.
1: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
0: Informatiu Vespre. Esports.
1: Esports que, Xisco Ribas, començam un dia més parlant del Reial Mallorca, que recupera efectius. Ho fa a pocs dies de disputar el darrer partit de Lliga.
14: Així és, Martín Valient i Justin Calumbà són les principals novetats a l'entrenament que ha realitzat avui matí la plantilla mallorquinista. El central eslovac, que va sortir amb molèsties als isquiotibials el darrer partit contra el Llevant, s'ha exercitat en normalitat a Son Bibiloni i les proves mèdiques han descartat una lesió. Per tant, Valient, juntament amb Calumbà Júnior, estaran a la disposició de Martín de Michelis per al partit de dissabte contra el Reial Oviedo. El tècnic no podrà comptar, d'altra banda, amb Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, i Antonio Reyo continua sent dubte. El capità no ha sortit avui a la gespa de la ciutat esportiva. Sigui com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar els 3 punts contra l'Oviedo i també que els altres resultats acompanyin. L'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stankovic, diu que l'equip no s'ha de rendir.
15: No, tirar la toalla nunca. Siempre bueno. Cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. No pasar las vacaciones por Mallorca, seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil.
14: Y precisamente Javi López, jugador del conjunto asturià, ha parlat sobre el enfrentamiento.
16: Pero como yo siempre digo, ¿no? Por respeto al club, incluso a los otros rivales que también se están jugando muchas cosas, pues yo hasta el último día que está aquí voy a dar todo por este escudo y nos jugamos pues el valor del club, el respeto y tenemos que dar la cara hasta el final.
17: Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
18: Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrera.
17: El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
19: Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
17: Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
14: I continuem amb més futbol, perquè el Barça de les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro disputarà aquest dissabte la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Copa del Rei, la Lliga i la Supercopa d'Espanya, vol tancar una temporada perfecta amb un ple de títols. Escoltant les paraules de la portera Catacoy.
20: La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, ah, venga, solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juega mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
14: I el play-off d'ascens a la primera federació, el Poblense vol culminar la temporada donant un altre vot de categoria. El conjunt d'Òscar Troya visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Àguiles per disputar el partit d'anada. Precisament, Aitor Pons, davanter del Poblense, va jugar dues temporades al club murcià.
21: Vindrem ja una bona setmana i anar ja amb les piles cargades per intentar veure un bon resultat. Al principi, a partir d'avui, començam a veure vídeos i a plantejar el partit contra ells. Sabem que seguir que mos toqués seria difícil. Tenim molt d'amics coneguts allà, perquè jo vaig estar 2 anys a l'Àguiles, i res, anarem a guanyar, perquè així ho plantejam cada setmana.
14: I a la tercera federació, Carlos Martínez és el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat la Societat Esportiva Eivissa. En bàsquet, el Real Madrid de Sergi Llull disputarà divendres a les 8 del vespre les semifinals de l'Eurolliga contra el València. L'escenari per a la disputa d'aquesta Final Four serà el pavelló OAK d'Atenes. Precisament, l'altra eliminatòria la disputaran l'Olympiacos i el Fenerbahçe, i els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Escoltant les paraules del menorquí Sergi Llull.
22: Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
14: I també divendres, però a les 9 del vespre, l'Estia Menorca cercarà remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. Els de Javi Zamora han perdut els dos primers enfrontaments i necessiten guanyar els dos següents a Vintaufa per forçar un 5è partit. I més bàsquet, perquè el Clas Sant Antoni està només 2 partits d'aconseguir l'ascens a la primera FEP. Els de Josep Maria Barrocal s'enfronten al Caja 87 aquest dissabte en el primer enfrontament de la final del play-off d'ascens a la categoria de plata del bàsquet espanyol. El pivot del club porbanyí, Nicolás Isich, ha parlat del rival.
23: Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los 4 partidos es importantísima para nosotros.
14: I atenció, perquè els darrers dies Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada a la primera FEP. En l'Ajuntament de Palma, com a part activa, les dues entitats havien acostat molt les seves postures, però les negociacions s'han trencat avui matí. El Fiwi interpreta que els gestors del Palmer estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela amb una altra empresa i han decidit sortir a competir amb el seu propi projecte. I acabam en 2 apunts en tennis. Jaume Monàs ha imposat en 2 sets a Francisco Comesaña, els 8ens de final del torneig ATP 250 de Ginebra, i s'enfrontarà demà Mariano Navone als quarts de final. I en ciclisme, Enric Mas ha arribat segon a l'11a etapa del Giro d'Itàlia. L'artenenc, a 15 quilòmetres del final, s'ha escapat en Jonathan Narváez i a l'esprint final l'equatorià s'ha enduit la victòria. Ara, Enric Mas ocupa la 27a posició a la general.
1: 20 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Wine Days, Deu Vinissalem, del 20...

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: doncs, de Menorca com vos arriben. Ja, no sé si aquí vos arriben tots, però allà ja dic jo que sí que mos peguen i ben fort, normalment.
1: Mira el nord, escoltes bé, ve una música que t'acaba de sorrir bé.
2: La cita amb el directe més immediat, dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.

0: I per la mare del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte, serà el quarter general Luque Dinca amb una cinquena edició amb noms propis tan destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.
1: Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben a nous temes de ball al Brases, per exemple el crash d'Anna Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autora en català, que després de triomfar amb Nostalgia Airless es troba en plena promoció del seu nou treball.
2: Seré en el Satèl·lit Fest, a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que ens veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit.
1: També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou, s'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba al Satèl·lit també novetats.
3: Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc Dolenties i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
1: Els Ànimos Parrec seran uns altres dels grups que presenten dissabte el quartel general Luque, però també completen el cartell Sexeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Reiners, propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que es marca de la casa.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

i per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú, per a qualsevol sendera. Aplega

torna al lloc, descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria. Que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repartiment, es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua!

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

que ens emmalama dels dos. Sempre buscant el mateix por desig. Pobre de tu, si els ulls del teu amor mai n'has vist el somriure d'una puta. Infortunat si en començar el mal temps, els ulls del teu amor no veus venir amb un petit fanal aquest fagús que creu el temporal.

creu el temporal només per a tu. Que creu el temporal només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu. Per a tu, només per a tu, només per a tu, per a

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: ¿Y cómo la ves, ciego? De plebe tan travieso.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: brutal, de verdad. Sensat.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he caçat un cillo barra.

0: Alice.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Maria
1: de la ciutat i tot el que els que m'ho
2: estan copiant de mi, perdona, que sigui com
3: hi ha
2: una cançó,
3: deixa'm
2: que
3: m'hi ha de mira, Maria,
0: mira, mira, mira, mira, mira,
3: mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira,
0: mira, mira, mira, mira,
4: vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

miro porque muero por hacerlo. Y cuando lo hago, suspiro.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol. İtu.

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.